0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Era perfecto, fuimos inertes.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
1: Sí, como el 50% en todas las galletas, canjeable en un cupón.
0: Que te renta un montón, solo el 12 de mayo.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
4: Barcelona, 93.9.
5: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
6: Ven a la nueva tienda de muebles La Fábrica. Tenemos de todo, espacios, ideas, risas y cojines. Más de 2.000 metros con luz natural y jardín. Sin duda, la mejor tienda de Barcelona. En Rocafort 140 con parking para clientes. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
7: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de màsters, postgraus i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
8: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
9: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
10: Creo que tu ordenador ya ha dado todo lo que tenía. Descubre la serie Home and Work en Game. Ordenadores, monitores, sillas, periféricos, todo lo que necesitas para que trabajar, estudiar y gestionar tu día a día en casa sea fácil por fin. Y a precios que no te van a bloquear. Game Home and Work. El confort que potencia tu rendimiento. Descubre ya todos los productos.
11: A Catalonia Ceràmic potenciem el teu projecte de piscines i terrasses, tant interiors com exteriors. Descobreix les últimes tendències i materials d'alta qualitat amb un servei personalitzat que farà realitat els teus somnis. Visita a CataloniaCeràmica.es.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de... TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland.
14: I ara vull estar amb tu, tu, tu.
13: Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
15: We don't talk anymore. We don't talk anymore.
13: Si sona als 40, és un èxit.

0: 10 i 3 minuts al matí. Aquesta va la cançó més important de la setmana, els 40, el número 1 de la llista, Juan Magán, Omar Montes. Aquesta nova versió d'aquell més que popular, Bailando por ahí, la versió del 2026. Hem passat 20 anys aquí, de frenada. Que ha passat s'anomena Ayer la vi, li hem canviat el nom, però sí que conserva el Bailando por ahí en forma de cicles. Molt bé. Arrenquem aquesta última horeta, aquest últim tram del Despertador dels 40. Ho fem amb molt bon rotllo, amb un cafè, amb un somriure, però sobretot amb durant el bon dia, clar, evidentment. I amb l'Anna Mena, l'Emília, que s'apunten a la festa amb aquest Carita Triste.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.

0: Aquí estava Bruno Mars, a Just My... 10 i 9 minuts al matí, atenció, perquè avui el temps es gira com un mitjó. Sí, sí, sí. Pensaves que tindríem doncs, aquest bon temps que costa la primavera, doncs sembla que pinten bastos. Eh? Dimarts marcat per una nova tongada de xàfecs i tempestes que poden aparèixer gairebé a qualsevol punt del país, també a la costa, també al litoral. El matí encara començarà tranquil. De fet, a aquesta hora encara tenim solet, per exemple, al centre de la ciutat de Barcelona, amb força sol. Sí, és veritat que en algun punt del territori ens hem llevat amb boira, però a partir del migdia el cel s'embolica i força. Creixeran nuvolades i a la tarda arribaran ruixats i tronades que avançaran d'oest a est. Alguns xàfecs poden ser intensos, amb més de 20 litres a mitja hora, i no es descarta que caigui pedra, que caigui calamarsa, cops de vent fort i, atenció, algun ensurt puntual. Per això, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat i el Meteocat avisa de pluja intensa en diverses comarques. Les temperatures comencen a baixar, sobretot després de ploure, i els pròxims dies seguirà la inestabilitat amb una clara refrescada, valors propis del mes d'abril, que no pas doncs, a l'època que estem ara mateix, eh? De meitat pràcticament del mes de maig. Vaja, paraigües avui en mà, ull al cel i jaqueteta perquè baixarà la temperatura, que tornarà a fer servei. Repassem temperatures. Aquesta hora, res a veure amb d'aquí unes hores, ja veuràs, 14 graus a Solsona, 18 graus ara mateix a Banyoles, 20 graus a Ulldecona i 11 graus ara mateix a Berga.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.

0: Aquí estem, aquest Wake Me Up, Avicii. Ens ha deixat un gran llegat musical, aquest home, eh? Tot s'ha de dir, la veritat. Escolta, estic una mica trist, perquè no sé vosaltres, eh? Però a mi cada vegada les temporades de Crims se'n fan més curtes. Més curtes. Sí, sí, ahir vam fer l'últim episodi i ja no tornaran fins a saber quan, eh? Perquè és el que passa amb Crims, que acaba la temporada i dius, ah, quan tornarem? En qualsevol cas, des d'aquí animem a que en facin més, eh? Ja sabem que és costós, ja sabem que és difícil, però ostres... Una temporada amb uns quants més capítols, home, que ens deixen sempre a mitges. I, més a més, escolta'm, que tenim la sèrie que les dades ho demostren com una autèntica relíquia.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Bueno, mentre esperem que arribi una nova temporada de Crims, que et sembla si ens quedem precisament amb l'altra relíquia, que en aquest cas és la cançó de la Rosalía, una de les que formen part d'aquest últim àlbum que s'anomena Lux. Ara mateix arribem a 11:15 del matí, amb ella, amb la de Sant Esteve Sesrovires.

Aquí estava Reliquia, la Rosalia. Escolta'm, ara mateix arriba per aquí una d'aquelles formacions que ens ha donat moltíssim, la veritat és que sí. Fa una mica de pena perquè estan en ple comiat, s'acaba el grup, diguem-ne, aquest any, amb una merescuda experiència i, sobretot, molt llegat musical. Anem fins al Zira, al País Valencià. Arriba la Fúmiga que per celebrar doncs, i donar les gràcies, ja no només als seus seguidors, que han sigut els primers que han volgut agrair el recolzament, el suport, ho fan en part de la indústria musical valenciana i catalana. Estic parlant, evidentment, d'aquesta versió multitudinària de la Fúmiga, del seu èxit anomenat Gent de la Mediterrània.

0: És molt jove ell, eh? Des de Nova York, amb una vintena d'edats que acabes de fer com aquell qui diu Summer, i això que s'anomena Humbreaker. Per cert, és dimarts i tenim per aquí la Laia Partida. Laia, bon dia.
1: Bon dia, Víctor.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: De què ens parles avui?
1: Doncs mira, parlaré de futbol, per començar,
0: futbol?
1: Però només un moment, ja està, eh?
0: L'has deixat ara mateix cau perquè no esperava que parlessis de futbol precisament, eh? Però endavant.
1: Sí, mira, que jo sé que t'agradarà això. I és que ara entrem en ambient del Mundial del 2026.
0: Ah.
1: Comença el mes de juny.
0: Veig que anem d'hora.
1: Sí. I és que també torna aquesta tradició dels grans himnes futbolístics, i això fa impossible no recordar This One's For You, la cançó de David Guetta i de la Sarah Larsson.
0: Per un moment pensava que parlaries de la Shakira i el Die Die.
1: No, aquesta no. El protagonisme ara mateix és de David Guetta i de Sarah Larsson per l'Eurocopa del 2016.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Ni me'n recordava, ja.
1: Ja, jo tampoc, eh? L'altre dia, buscant, doncs, per explicar-vos alguna coseta, vaig trobar això i va ser com... Futbol. Doncs, tot i que avui l'associem totalment a la Sara, durant anys va existir una altra versió molt diferent.
0: Ah, sí?
1: Sí. Tu t'imagines alguna veu en específic?
0: A veure, un moment,
1: veu aquesta cançó?
0: Sí, clar, estic tan acostumat a escoltar la Sara Larsson aquí... A veure, m'imagino una Sia, per exemple. Una Sia m'encaixa.
1: Sí, és veritat.
0: Una Sia m'encaixa.
1: Doncs no.
0: Una Rihanna també m'encaixaria.
1: Sí, és veritat. Jo crec que no t'imaginaries el que diré ara mateix.
0: No.
1: Doncs la possible veu, que es va gravar una demo també d'aquesta cançó, volia una cançó amb Ariana Grande.
0: Ariana Grande?
1: David Guetta i Ariana Grande.
0: Ariana Grande cantant aquesta cançó?
1: Sí, t'ho juro. I és que el 2016...
0: Sí, ara que ho dius, és veritat, encaixa.
1: Quan van treure This One's For You, doncs aquesta Ariana Grande estava treballant en l'era Dangerous Woman, el que estàvem escoltant ara mateix, just una etapa doncs, que va canviar totalment el que estava fent a la seva carrera, la seva imatge artística, un som molt més pop, més R&B, més fosc, més sofisticat, no?
0: Sí.
1: I clar, potser van dir, home, Ariana Grande està molt fixada en el seu treball, potser no encaixa no, ara mateix per fer alguna cosa de futbol.
0: Va, tot és voler.
1: Com una era més EDM, no? Com que no
0: sí,
1: encaixa...
0: a veure, jo sempre penso, tot és voler. Al final, tot ho faran encara si volen.
1: Tu si fes el seu manager li dies, vinga, cap a l'Eurocopa. Ariana Grande, vinga.
0: Ariana, això dona visualitzacions, dona plays, doncs vinga, endavant.
1: Clar, però si parlem d'Eurocopa, encaixava més un perfil... europeu, no?
0: Això és cert. Per tant, totes les que jo havia dit abans no encaixaven, eh?
1: No.
0: Una Oceania, l'altra Amèrica, no quedava clar, no?
1: Clar, i la Sara Larsson tenia molt de sentit per aquest projecte, no només perquè venia d'explorar el seu Last Life, sinó també representava molt bé aquest, doncs, nou pop escandinau que estava dominant les ràdios en aquell moment, amb, per exemple, Tough Love, no?, també, Alesso...
0: Cert.
1: Fins i tot també la influència de productors com Max Martin...
0: Totalment.
1: O sigui, en aquell moment... Estava això que prenia fogueta.
0: L'Oia feia xup-xup, eh?
1: Exacte. Llavors era una artista europea que estava sonant en tot el continent i encaixava perfectament amb aquesta identitat que volia la UEFA, no? Una cosa més festivalera, més propera... Doncs que tenia aquest so europeu, totalment.
0: Llavors, finalment, és a dir, se li va proposar a l'Ariana Grande i va arribar a enregistrar, a cantar, a fer una demo... Va fer una prova, va fer un càsting?
1: Sí,
0: hola,
1: no.
0: Me llamo Ariadna, mi número és el 28.403.
1: Algú va començar a filtrar trossets anys després, el 2017.
0: Caram.
1: I després hi ha alguna persona que va dir, mira, llancem el vaixell sencer i filtrem la demo sencera.
0: Total.
1: Ariana Grande, doncs sí, vinga.
0: Era com el Titanic, eh? Total, sí, no passarà.
1: No. Doncs clar, o sigui, també, parlem d'aquesta cançó de la Sarah Larsson, de This One's For You, amb David Guetta, amb motiu també que Sarah Larsson ha tret una cançó amb la Shakira que estàvem parlant abans,
0: cert,
1: que es diu Eurosummer. Tot encaixa en aquest 2026.
0: Tot està encaixadíssim, veus? La història al final ens dona la raó.
1: Sí, doncs jo crec que és moment de filtrar com seria Ariana Grande amb col·laboració amb David Guetta per aquella Eurocopa del 2016.
0: Doncs aquí està, Ariana Grande cantant el temacle de David Guetta, This One's For You. Ciao, Sara Larsson. Sonaria així, eh?
1: Vocals perfectes.
0: Home, Ariana Grande.
1: Em sona de TikTok, no sé per què.
0: Sí, d'aquest punt. Ai, va.

0: motiva moltíssim, eh?
1: M'encanta, és que és una pujada, és una cançó, una motivació total. Vinga aquí.
0: Hem d'encendre les llums aquí a l'estudi, eh?
1: Brutal, brutal.
0: Aquest és el guai, un remix, les dues veus.
1: Ai, però sí, eh? Sí. Hem duet aquí. Molt bé. Escolta'm, un altre dia que anéssim amb la boca ben oberta, eh?
0: Sí, sí, a mi m'encanta. Queda molt bé. Queda molt bé. Tinc res a dir. No sé si tu tens alguna cosa a dir, Víctor.
1: No, està genial.
0: I a més, una cosa abans de marxar.
1: Digue'm,
0: no sé si saps que l'Ariana Grande, parlant de Dangerous Woman...
1: Epa, què li va passar?
0: Doncs està fent una edició especial amb la seva marca de maquillatge, doncs portant una altra vegada aquesta estètica de Dangerous Woman.
1: Que quan obres el pot... Sona la cançó.
0: Sí, sona la cançó. Hi havia uns bolis abans que li donaves i sonava la cançó, no? També perquè traurà un àlbum que es diu Petal.
1: Cert,
0: sí.
1: Cert.
0: I si veiem la seva estètica de xarxes, doncs està tornant al 2016. O sigui, que tot això que estem parlant té sentit.
1: Té sentit. Ara mateix encaixaria i tornaríem a fer, en aquest cas, tancar el cercle.
0: Sí, sí, doncs ja saps, ja has de parlar d'això, de l'Ariana Grande.
1: En parlarem.
0: Aquí a l'Andaia.
1: A veure, vam parlar doncs, que t'obria el disc, que es diria Petal, i de moment estem esperant a veure què. A veure què ens té aquí. Bueno, va,
0: Surprise,
1: volem
0: sí.
1: més, volem més. Laia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Víctor.
1: D'aquí una setmana més.
0: Sí, molt més.
1: Va, passa bon dia.
0: Ciao.
2: Cada matí, tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ja Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Per cert, te'n recordes aquella cançó que posàvem fa un temps enrere que es deia Ordinary?
0: Ostres, doncs sí, eh?
1: Doncs mira.
0: Oh, que guai.
1: Ara en té una de nova. Alex Warren, atenció amb això que es diu Fever Dreams. És molt trista la lletra, també ho dic, eh?
0: No.

0: Ahí estava Romeo Santos i Pink Floyd, aquesta cançó conjunta, i que evidentment podem veure en concert aquest d'aquí unes setmanetes, a Barcelona. Amb tot venut, això s'anomena Dardos. Amb ella ens acostem al punt de les 11 del matí, anem tancant l'anda ja d'avui, però hi tornarem demà a partir de les 6 amb el Dani Moreno, el Gall, i també amb la Cristina Bosca, i a l'últim tram, doncs, tu i jo ens farem un cafetó, i tan feliços, clar que sí. Va, et deixo més èxits al costat de l'Adrià Soler, fins que ens tornem a escoltar, sigues dolent, però només una mica. Ok, bon dia!
1: Bona música!
2: Bona música!
1: Bon rotllo, bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: ens van sorprendre la Shakira ara fa unes quantes setmanetes, i també amb les sorpreses que estarà a Madrid a la seva residència de concerts, que li munten un estadi per ella mateixa, eh? 12 dates anunciades i confirmades amb la seva residència a Madrid. Amb ell, amb Shakira, avui comencem aquest matí dels èxits. Què tal, com estàs?
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Amb la ressaca de la rua del Barça, aquí engeguem amb cançons com aquesta. Bon dia.

una meravella de cançó perquè el Joan Dausà ha firmat un dels grans discos de la temporada. Això, de fet, es diu Per una cançó. És l'última del Joan Dausà que passa per aquí pels 40, una de les novetats interessants d'aquests dies de primavera. El Dausà, que també el vam tenir entrevistant aquí als 40. Els 40! I a l'espera de les tempestes que arribaran a mitja tarda, aquí als 40, proposem un viatge musical fins a Nova York per trobar-nos amb el Songbird. És un jove artista que ha aconseguit una fama global gràcies a cançons tan bones com aquesta. Això es diu Back to Friends, de seguida Harry Styles o també la Taylor Swift. Només els teus favorits passen per aquí.

0: Aquí estava Taylor Swift per al teu matí dels èxits aquí als 40. Gràcies per connectar amb nosaltres també en aquest dimarts. Escolteu, mira, per aquí un d'aquells artistes que aquest divendres estarà en concert a la Sala 2 d'Apolo de Barcelona. És el The Paul que torna amb nova cançó.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: És un hitmaker aquest tio. El The Paul que continua creant autèntics himnes pop. La última es diu En unos años i aquest divendres el tindrem en directe a casa, a Barcelona.

Molt enamorat. De fet, el títol del seu últim treball es diu Love, Love, Flag. És l'última història potent que ens està presentant el Rels Vi des de Mallorca, que sempre va bé que presenti noves cançons. De fet, el trobàvem a faltar, eh? Des del seu Afro Loba. Ara té nou treball al mercat. A més, el va presentar en una listening party molt especial per la gent que estava a Madrid. A veure si aviat tenim també concert per aquí a prop a casa.

És la cançó més important al país, número 1 a la teva ràdio, un èxit ja reconegudíssim, però transformat en un autèntic fenomen. El Juan Magán i Omar Montes lideren la llista dels 40 amb aquesta revisió. Això es diu Ayer la vi. Això és com es diu ara, en aquest 2026, la cançó número 1 a la ràdio.

0: Aquí estan els Siderland, una de les cançons bomba de la temporada, aquest tuturú, que a més tenim ganes d'escoltar en directe i no haurem d'esperar gaire. Aquest dissabte torna als 40 Pop Nou Barris, a la plaça major de Nou Barris al districte de Barcelona. Allà celebrarem la música amb un concert de Siderland. Però no només això, també hi tindrem el Roger Pedrós, ACH, a l'Augibert, a Giada, a l'Aina Reig i a SDP 509. Els grans artistes del moment passaran per aquesta plaça de Nou Barris a partir de les 10 de la nit.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: I la que també li ha agradat molt passejar-se per Barcelona últimament, per la capital catalana, és ella, Olivia Rodrigo. Això es diu Drop Dead, una de les últimes que presenta l'artista, que a més la tindrem l'any vinent en concert al Sant Jordi.

0: que estava el Niki Xavi i el seu Loco por Verte. Mira, en segons arribarem a dos quarts d'una d'aquest migdia, aquí als 40, preparant l'arribada d'una de les cançons més virals de les últimes hores. De fet, aquesta cançó també la ballen famosos i celebrities arreu del planeta.
1: El som és nou. Els 40.
0: Aquí està Tame Impala juntament amb Jenny. Segur que aquesta cançó, la tornada sobretot, l'heu escoltat milers de vegades i segur que més d'una i més d'una ja s'ha fet el ball viral. Això s'anomena Dràcula, és una de les cançons potents del moment. Aquí als 40, preparats de seguida amb una de les bandes que també aquest cap de setmana va tornar als escenaris. Moltes coses, moltes notícies musicals que comencen a passar també a nivell de casa nostra.

0: els números 1 del pop. Els 40.
1: I a aquesta hora ens quedem amb una banda que aquest cap de setmana ha tornat als escenaris amb la veu original, amb la Maya, i que a més estaran en concert a Barcelona al Palau Sant Jordi al novembre. Són l'Oreja de Van Gogh aquí als 40, el recuperem.

0: amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: és a la nostra estimada Aitana, que ja ha començat la seva gira i que ho hem de celebrar. Això es diu Superestrella. Així comencem la nova hora d'èxits als 40 amb una de les cançons que s'amagava al seu Cuarto Azul, que a més tindrem també la sort de viure-la en directe a finals de l'estiu a Barcelona. De moment, Abella, amb l'Aitana comencem aquesta nova hora preparats amb el Miqui Núñez, també amb les Cantrix, però abans de tot plegat tenim per aquí un dels genis. El Dave està a punt.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: En aquest dimarts sona la música, el pop rock d'aquest Como si fueras a morir mañana, un dels èxits monumentals de la carrera musical del Leiva.

0: boca és el Miqui Núñez. Aquí estava, això que sigui un altre cop, una de les novetats destacades de la música de casa nostra, el Miqui, que ja sabeu que continuarà presentant històries noves, que això també és moment de celebrar, eh? Quan publica cançó nova, això vol dir que estem més a prop de la primavera-estiu, i això és una alegria. Ara mateix, aquí, a la ràdio, ens quedem...
1: Els 40!
0: Amb una cançó que va donar el tret de sortida a l'última gala d'entrega dels 40 Music Awards Santander 2025. I ara, atenció, perquè aviat sabrem més cosetes dels premis dels 40 Music Awards de l'edició del 2026. Aquí està ella, Rosalía.

0: Aquí està la Villa, amb el Ryan Castro, el Capo i el Gangstam. La unió entre colombians funciona molt bé, eh? Ara mateix aquí estem a la recta final d'aquest matí dels èxits. Avui a punt per escoltar, per exemple, Adele, amb una de les cançons mítiques.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Però abans de la veu d'Adele, aquí està una altra enorme, el Alex Warren. Això es diu Fever Dream.

0: Al Bailando por ahí, la segona joventut que té amb aquest Taller la Vica. Durant tota la setmana trobes a la primera posició de la llista dels 40. Ells són el Juan Magán amb l'Omar Montes. Amb ells comencem un dimarts que si és culer potser de ressaca per la rua del Barça. Què veu ben passar i com es nota amb la veu que ahir es va donar tot. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb tots els èxits d'aquí, a la ràdio musical Líder. I ens rescantarem amb la que, de fet, ha fet la cançó oficial del Mundial d'aquest 2026. La Shakira ha compartit tema amb el BL. No és aquesta cançó, és una altra, però en aquest cas compartirem aquest Algo Tu, que tinc preparat allà per aquí. Com també esperen per aquí l'Àlex Warren amb el seu Fever Dream, que trobes a la posició 26 de la llista dels 40. Ideal, per aquest 12è dia del mes de maig. O també al final del començament. Aquesta cançó que ha arrasat moltíssim. El Joe, que també trobes a la sèrie de Stranger Things. I més que passaran per aquí com Lluna Plena, com Lola Índigo amb el Manuel Turizo, o com ara, ens anem al Lux de la Rosalia.
1: El som és nou. Els 40.
0: Amb la seva relíquia, que sempre t'ho dic i t'ho reivindico, és de les meves preferides, del seu últim àlbum. També moltes ganes tenim que torni en concert després dels 4 que va fer al Palau Sant Jordi el passat mes d'abril, que va ser impressionant. Arriba per aquí la seva relíquia.

I una plena amb el seu Tascatat, que passa per aquí quan estem a 4 minuts que passen d'un quart de 5. I és que a vegades et passa, que potser no et cates de que li agrades a una persona i et penses que sí i no acaba passant mai. Coses que passen, eh? I ara el que t'has catat és que aquí estàs a la Ràdio Musical Líder i que et preparo Los Ángeles de l'Aitana, també el Joe.

0: ara David Guetta, Tones and I i Teddy Swims, tots tres juntets amb aquest Gone, Gone, Gone. Aquí la tens, va.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hi there, it's Tones and I.
4: Si sona als 40, és un èxit. Tots

0: I des que va sortir la darrera temporada de Stranger Things, on hi trobaves aquesta cançó, no ha parat de petar-ho moltíssim. De fet, des de llavors està sempre a les primeres posicions de la llista dels 40. Actualment, a la segona, aquest End of Beginning del Joe, que ens acosta al punt de 4:45. I va, que et preparo el Bizarrap amb el Daddy Yankee, el Bizarrap que més, també, aquest 2026. Sempre t'ho dic i t'ho recordo, publicarà noves sessions i tenim moltes ganes, de fet, en la seva web, que has de desbloquejar un codi que trobes a la cançó que tinc a punt de punxar-te amb el Daddy Yankee. Pots entrar i pots escoltar una miqueta de la sessió 42 que ja prepara, que tenim moltes ganes d'escoltar-la amb el Nicky Jam. Però abans d'aquesta unió entre el Bizarrap i el Daddy Yankee, arriba l'Alex Warren. M'encanta.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Que sona des de la posició 26 de la llista amb això que es diu Fever Dream. I saps que qualsevol cosa també ens pot seguir al nostre web i Instagram, que és @els40. How

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: El Miles Smith, que va estar a la darrera gala dels 40 Music Awards que vam fer des del Roig Arena de València. I atenció, molt atent, perquè ben aviat tindrem notícies sobre la gala i notícies que esperem que us agradi. Per tant, molt atent a les nostres xarxes socials i els propers dies també aquí a l'antena de la ràdio, que passaran moltes cosetes. Aquí t'ho deixo, eh? Com també aquí passarà per aquí és el Romeo Santos amb Prince Royce amb els seus Ardos, també la combinació entre el Rau Alejandro i el Chencho Corleone, o què et sembla ara una mica de Pink. Anem a recordar aquesta que va ser número 1 de la llista.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: Aquí tens aquest What About Us. I com t'he dit, moltes ganes d'aquest any que tornen els 40 Music Awards, com sempre, ja ho saps.

0: Pues ja saps qui passa per aquí, eh? T'ho han dit ells mateixos. Rau Alejandro, Chencho Corleone amb el Desesperados. No et desesperis, que aquí ja saps que tenim èxits. I tancarem una hora d'aquí, 10 minuts a les 5, i el que farem és ràpidament obrir-ne una de nova amb l'Aitana, la Cibe Superestrella. També passarà per aquí el Somber, o el Loi Capaldi, o l'Álvaro de Luna, i moltes més. També saps que si vols alguna cançó ens ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40, i ara el que fem abans és canviar radicalment d'estil musical, perquè arriba aquesta cançó que fa uns anys va ser número 1 de la llista dels 40, i a veure si la recordes. Són Snow Patrol amb aquest Chasing Cars.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Baixem una mica de revolucions, ens posem tendres, però prepara't, perquè en res la tornem a pujar.

0: superestrella de l'Aitana, que ahir va ser brutal. Una superafició per un superequip i la rua del Barça, que vam passar d'allò més bé. Amb ella comencem. Nova hora, estàs als 40, estàs a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a 6, també a través del nostre Instagram, que és @els40, o també, si vols, al nostre web, que és els40.cat. Sonaran cançons com aquestes. L'Álvaro de Luna, que ens diguis on estàs, des d'on escoltes els 40. Passarà per aquí aquest artista, que també va estar als 40, Primavera Pop, cantant aquesta cançó i també preparant noves cançons. I aquest divendres comença la gira en solitari del Depol per sales, com per exemple la Sala Apolo de Barcelona, amb cançons com aquest, En unos años, que aquesta setmana és candidat a entrar a la llista dels 40. I què me'n dius d'aquesta combinació? Una cançó que jo sí he tingut com una segona joventut. L'Abraham Mateo amb l'Anna Mena i el seu Quiero decirte. El que et vull dir és que no et moguis, perquè també passarà Luis Capaldi, també l'Ariana Grande, o ara un que va ser una de les revelacions de la indústria musical ara fa uns mesos.
1: Els 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: Et parlo del Summer amb el Get Back to Friends, que va ser segurament la cançó que molts i moltes el veu descobrir. Des de llavors, molt enganxat a aquest tema, que ja ha sigut número 1 a la llista dels 40. Va, que estem de dimarts, 12 dies del mes de maig, i que aquí la música, els èxits i el bon rotllo no s'atura mai, on sempre aquí als 40, a la Ràdio Musical Líder. Vinga, va, som-hi, això no s'atura.

0: L'Ariana Grande amb el seu Break Free, quan estem a 2 minuts de que sigui un 4:15, i en res arriba un que va estar el passat divendres en concert a Barcelona i, a més, va parlar una mica en català i fins i tot va cantar una mica en català, una de les seves cançons però traduïda al català. Et parlo del Pablo Alborán, que a més també era fa unes setmanes m'està contestant 7 preguntes random que trobes al nostre Instagram, que és @els40, també si vols, @uri_mora. Passarà per aquí amb el seu Algo de mi, que òbviament no va faltar al concert del Palau Sant Jordi, però abans toca remuntar-nos a molts anys enrere, però moltíssims. A l'inici, Adán i Eva i el pecat original, que arriba els Figaflauas acompanyant a la Naina.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: I està a punt de tornar al podi de la llista dels 40, perquè de moment en aquesta setmana es queda a la quarta posició, la Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia. I aquesta setmana ja ho saps que el dissabte tenim els 40 Pop Nou Barris amb el concert de Sutherland i una pila d'actuacions que podràs venir en directe, si vols, amb sense pagar res, entrada lliure i gratuïta, des de la plaça Major, a les 10 de la nit d'aquest 16. Però el dia 15 és que el De Pol comença la gira que farà la sala Apolo de Barcelona i aquesta setmana pot ser candidat a entrar a la llista dels 40 amb això que es diu En Unos Años.
1: El nom més nou.
2: 40.
3: Els 40.
0: Que, a més, va estar l'altre dia parlant amb la nostra companya Laia Partida i tens l'entrevista al nostre canal de YouTube. El De Pol parlant-nos de com ha parit aquestes cançons i les ganes d'aquest concert que farà aquest divendres.

0: Years and Years, amb una de les seves cançons més conegudes i icòniques. Aquest King, per tots els reis, per totes les reines que escolteu aquí als 40 en aquesta tarda, en aquest dimarts. I va, que et preparo per aquí, entre d'altres, és una que fa una pila d'anys va patar-ho molt fort amb el seu Tòxic. Paró de la Britney Spears, també per aquí, el Red Brick, que fa molt poc ha publicat el seu nou treball, o Rosé amb Bruno Mars, amb tres paraules que ho van patar ara fa un parell d'anys. Però abans, un que el 22 de maig, això vol dir d'aquí només 10 dies, i tenim moltes ganes, fa connectar al Nexo, el seu proper àlbum, i trobaràs cançons com aquesta, que a més és la que obrirà el seu àlbum. Et parlo del Nil Moliner, que ara se'n recorda de nosaltres.
1: La primera...
2: La primera...
1: I número 1. Els 40.
2: Cruzar.

0: Tres lletres d'una cançó que ha arrasat a PT. Rosé amb Bruno Mars. I aquesta cançó que va ser, òbviament, número de la llista dels 40. I aquí seguim en aquest dimarts on de cop es posa a ploure, que surt el sol, que torna el núvol, tant de bo no t'estiguis mullant i que tant de bo estiguis, òbviament, descansant ja del treball, de la feina, de la universitat, de l'escola, d'on siguis. Si no, qualsevol cosa, ja saps que aquí sempre tens els 40 de la ràdio musical líder i bons moments per desconnectar escoltant els teus temes preferits o també per recordar alguns que fa uns anys ho van petar molt fort. Aquest és un exemple. La Britney Spears arriba amb aquesta que potser recordes.
1: Els 40, Urimora.
2: Urimora.
0: I és que fa molts anys que molt jove es va donar a conèixer amb cançons com el seu Baby One More Time o, per exemple, aquest Tòxic. Amb això us dic adeu. Demà a les 4 més aquí a la Ràdio Musical Líder. Adeu-siau i molta música.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, el otro día se hizo de ING en mi
1: 400 euros, wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
3: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión, la música.
4: El gran musical.
5: El gran musical.
6: El gran musical.
2: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
7: Barcelona, 93.9.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
10: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
15: Colacao, tan único como Estopa.
13: Tan único com tu.
16: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta als fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
17: Del 20 al 31 de maig al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
18: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
1: Els millors concursos.
0: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

Ens va encantar l'actuació, eh? Llegó su novio ya. Si no la va. Als 40, Primavera Pop. Es inevitable ver. A Badalona, l'Olímpic Arena, presentant aquesta cançó que es diu Ayer la vi, és Juan Magán i Omar Montes, en directe, 8 i pràcticament ja 3 minuts. Què tal, com estàs? Abraçades enormes de l'Adrià Ortega des d'ara fins a les 10, en ritmes de Coldplay, també passarà per aquí Vico, Somar o, per exemple, Olivia Rodrigo, que aquests dies ha estat notícia, sí? I no m'estranya. L'escoltarem en res amb el Drop Team. També passarà per aquí Rosalía amb el Reliquio. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. La gran Shakira, que no para d'anunciar dates a finals d'any. I t'he de dir que els 40 en som l'emissora oficial, així que veurem què passa amb Shakira, en aquest cas amb BL, amb el seu Algo Tu, i també un dels artistes que està d'aquí a res amb nosaltres en directe és Álvaro de Luna. Que també la vam escoltar als 40 Primavera Pop fa uns dies, com et deia, l'Olímpic Arena. Tenim un munt de cançons, un munt d'artistes i un munt de notícies per explicar-te des d'ara fins a les 10, així que també una abraçada enorme de qui et parla habitualment. En aquestes dues hores de ràdio al teu costat, dues hores per endavant, sobretot si estàs a la carretera, amb diferents tempestes a Catalunya, tinc aquí davant el radar i és espectacular. Així que, sobretot, si estàs enmig de la pluja, sobretot vigila, aixeca el peu, escolta la ràdio i el ritme te'l poso jo, ok? Mentrestant, arriba Coldplay. Hola, hola. Els 40, Adrià Ortega.

0: A mí me ha dado mal al trosco, digo, súbete el hielo, Mari, súbete. Aquí esta es la música de Vico, protagonista de la matriz de la nuestra fórmula musical. En directe on 6 de Catalunya, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets en aquest 12 de maig de 2025, passat per aigua intensa a diferents punts de Catalunya, així que sobretot si estàs encara al cotxe, vigila al màxim. Arriba de Noche Entera de Vico, però també tinc algunes més preparades i a punt. Com a Taylor Swift, Álvaro Soler, també passarà per aquí Emilia i Tini, Bruno Mars o el End of Beginning, un dels temes que em demanes des de les xarxes socials, des d'arroba als 40 i des d'arroba Adrià Ortega, en aquesta tarda del dimarts. Ja ves per això, eh? Sí. Un minut i un quart de nou arriba al tema de Summer, pujant a dues aquesta setmana, des de la 26 fins a la 24, això que es diu Back to Friends.
1: Si són els 40, és un èxit als 40.

0: està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt el cap no està...
1: És Guillem Bautista.
0: M'he cansat de...
1: La cançó es diu No està mal i la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez de Can 40. Els diumenges a partir de les 6 de la tarda tens tota la informació, tens tot el dia. I les novetats de la música en català des de les 6 i fins a les 7 de la tarda, una hora els diumenges, amb Sergi Sánchez, Can 40. Aquesta es diu No està mal, Guillem Bautista, que ens acosta.

0: Camino a dos quarts, i ho fem amb Álvaro Soler i també Taylor Swift, amb una de les cançons que em demanes des de xarxes, la Sandra, que diu: hola, Adrián, podràs posar la de Taylor, OPALITE, sisplau?
1: Sí. Si és un èxit 40, sona als 40.
0: Doncs sí, arriba la Taylor Swift, em té al·lucinat aquesta nota, perquè tot és èxit.

0: Aquesta cançó es diu End of Beginning, un dels himnes inclosa dins la nostra llista d'èxits del 40 a l'1, que recorda cada dissabte al matí des de les 10 fins a les 2. El que fem és repassar de les 40 millors i aquesta està dins les 20 primeres. Pots consultar-la a través del nostre portal oficial des de los40.com/del40a l'1. Tinc un grapat de cançons, especialment d'Emilia Tini, també de Bruno Mars, o, per exemple, de Paul. Un artista que ens ha presentat en el seu dia, o ens va presentar, millor dit, cançons com, per exemple, aquesta que es diu Te Confieso. També Dime Solo Si Has Pensado. De Paul, també ens va presentar Qué Bonita.
1: Qué bonita te veías, buena carta te visita, quiero estar contigo en la vida.
0: O el de Fiesta. I què me'n dius de l'Ibiza?
1: Y ahora te veo en las fotos que estuviste con él un verano en Ibiza enganchadito.
0: I una de les últimes que ens va presentar de Pol, a més aquí en directe, va ser el Última Bala. I saps què tinc aquí ara mateix? La més nova. L'última de Paul, que es diu En unos años. Això és completament nou, una de les nostres New Music Files. Oh! Sona d'escàndol, ja veus. És aquesta que sona molt i molt contundent. És el En unos años, clar. És aquesta. La pots seguir votant des del nostre portal oficial, des de los40.com/del40a l'1.

0: Darrerament el tenim sobre de l'escenari amb nosaltres, amb els Coronto, presentant les seves cançons, els nostres esdeveniments, ja sigui les festes de la Mercè de Barcelona o també els 40 Primavera Pop és Beret. Es diu Nadie Más Te La Cree, és una de les noves cançons que aterra també dins la nostra fórmula musical, perquè està dins les 38 millors. Aquesta és la posició que ocupa dins del 41. No marxis o desconnectis, en res arriba Maluma o Romeo Santos i Prince Royce amb Bachata. Sí.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
2: 400 euros, wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
3: Somos ya 11 millones los socios del club.
4: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
5: Sí, como el 50% en todas las cuñas de queso nacional, canjeable en un cupón
4: que te renta un montón, solo el 13 de mayo.

0: Com ara també aquesta, eh? Oh! Romeo Santos i Prince Royce, es diu Dardos. 4 minuts i les 9. Si me tires un dardo más, veràs. A través dels 40, on siguis on vagis de Catalunya, ai, ai, ai, dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que et parla Adrià Ortega, com és habitual a aquesta hora, compartint els dardos. Som-hi! I t'he de dir que aquest proper diumenge, el dia 17, estarem a Sant Boi de Llobregat, jo mateix, Adrià Ortega, juntament amb Laia Partida, presentant-te totes aquestes cançons, entre d'altres, aquesta segur que sona, eh? Dins els 40 On Tour, serà la plaça de l'agricultura de Sant Boi de Llobregat, dins els 40 On Tour, aquest diumenge 17. Quines ganes de posar-te Romeo Santos. Oh!
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
2: ¡Valorado!
1: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
2: Y otra. ¡Valorado!
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
4: Que nada te pare. Descárgate la app del Corte Inglés y compra fácil y cómodamente.
3: Llévate hasta un 30% de descuento en moda, accesorios, zapatería, hogar, deportes, electrodomésticos y mucho más.
4: Y hasta un 20% en electrónica.
3: Todo en nuestra web y app.
4: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas.
3: Y los descuentos de la semana de Internet del Corte Inglés.
5: Als 40, fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer Estudi General de Mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40, l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits. Ja

0: ràdio. Aquesta és la cançó d'Aitana, que es diu Superestrella, la número 7 actual de Del 40 al 1. Aquesta setmana que... fins aquest proper dissabte ocupa aquesta setena posició de la setmana, Superestrella d'Aitana, i que la Maite, a través del nostre Instagram, que em diu... Hola, Adrià, t'escolto des de Girona. En si em pots posar Superestrella abans de 9:15, perquè és quan començo a treballar. T'ho agrairia moltíssim, la dic a la meva parella, que l'estimo i ell sí que és una superestrella. Oh! Les 9 i pràcticament ja 4 minuts, adreçades de l'Adrià Ortega, els que esteu ara mateix connectades i connectats a Girona, també des de Tarragona, Lleida, des d'Andorra, des de Barcelona, des de qualsevol punt de Catalunya. Gràcies per connectar des de l'FM i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. Aquí, les tens totes. Hola, hola. Hola, hola.
1: Els 40, Adrià Ortega.
0: Preparada i a punt, Olivia Rodrigo, també Pablo Alborán, Ana Mena Belinda, o abans aquesta de Zara Larsson.

tu. I ara vull estar amb tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu. Passar la vida amb tu i tot el que faci falta al teu costat. Aquesta és la cançó viral de les últimes setmanes de Catalunya, de Siderland. Tu, tu, tu, tu.

0: 2026, que et parla habitualment a aquesta hora Adrià Ortega, en directe des del carrer Casp, número 6 de Barcelona. On siguis de Catalunya, Andorra i aplicacions per telèfons mòbils o tablets, arriba d'aquesta cançó de Sutherland, però també la més nova d'Olivia Rodrigo, que es diu, top dins, entrada llista.
1: La primera i número 1, els 40.
0: La setmana passada te la teníem aquí ja preparada i a punt per ser una de les candidates. Amb l'etiqueta Mi Voto 40, Olivia Rodrigo, Mi Voto 40, Olivia Rodrigo, i ja està dins les 40 millors perquè l'has clavat a la 27. Som-hi!

0: les que està inclosa també dins la nostra llista, les 40 millors del 40 al 1, en aquesta nit del 12 de maig, estem a dimarts. Res, queden 30 segons per dos quarts. Arriba de Hoobastank amb el The Reason, també per Brady a punt Samurai, Rels B. Biza Ràpid de The Yankee, Justin Bieber, aquesta de la Taylor Swift, protagonista també dins la llista de referència del 40 al 1. Les tenim totes? Sí. Les tenim absolutament totes, clar que sí. Des del carrer Casp, número 6 de Barcelona, en directe, des dels diferents punts de Catalunya que ens sintonitzis, és moment de posar-te la més nova, que es diu Dràcula. Ai, aquesta cançó es torna del revés a tots. I si no, mira, escolta. Oh.
1: Descobreix la música.

0: titular que diu: Adrià, tinc aquí al costat una nena petita que abans d'anar a dormir m'agradaria que li posessis alguna cançó d'Aitana.
1: Una ràdio. 40. Els 40. Aquí. Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

Aquesta és la número 8 de la setmana aquí a la llista de referència del 40 al 1, Bizarrap i Daddy Yankee. La cançó es diu Music Session 066 i és completament segur que t'ho dic ara. Ja t'ho dic ara, t'avanço, que sonarà el proper diumenge dia 17 a Sant Boi de Llobregat, on Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortega, estarem als 40 On Tour, a la plaça de l'Agricultura, a Festa Major, presentant les cançons d'aquesta casa. Els 40 On Tour, recorda, aquest proper diumenge dia 17, a partir de les 6 de la tarda, fem un tardeo junts, va, vine, a plaça de l'Agricultura, en directe, Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortega. Baixem revolucions, arribem a 3/4 i ho fem amb un dels grans grups de la música de tots els temps. És Hoobastank, això es diu The Reason.

0: La cançó original és de Soul King, que en el seu dia va ser número 1 a diferents països de parla francesa, a Europa, per exemple, a Bèlgica i també a França. Amb aquest èxit que es diu Casanova i que després, posteriorment, Lola Índigo va posar la veu i van crear aquest himne. Al nostre territori, ara mateix, n'acostem camí de les 10 arrima d'aquesta cançó, juntament amb Samurai, un dels temes que vas descobrir també dins el nostre Els 40 Primavera Pop a Badalona, a l'Olímpic Arena fa uns dies, dins Els 40 Primavera Pop. La cançó es diu Los Paracaídas i l'escoltes en res. També una abraçada enorme de qui t'ha parlat des de les 8. Adrià Ortega, en aquestes dues hores de ràdio al teu costat. Gràcies pels que heu comentat la jugada des de xarxes socials, el que heu estat des de la FM i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. Que vagi molt bé el dimarts. Demà més aquí. Va, som-hi, som-hi.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.
0: Molt bé. Seguim endavant més històries, com et deia, ens acostem a les 22 hores amb el més nou de Samurai. Família, bona nit, que vagi molt bé. Això es diu Los Paracaídas.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que...

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.